0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: It's my anxiety.
0: Imagina Radio.
3: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: Imagina Ràdio. Baby.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
5: Imagina Ràdio.

Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
2: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
3: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
5: Alfredo Rodríguez, amb el seu power trio, el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazz.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
7: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
6: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
7: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.
1: Minuts i mig passen de les 8 del matí. Molt bon dia, benvingut, benvinguda al De Bon Matí. Comencem aquest matí de dimarts, últim dia del mes de juny, i bueno, la calor apreta, encara que tal com ens contava ja l'Eloi Cosso, sembla que aquests primers dies de la setmana pues, una mica menys. No sé si tu ho has notat, jo només a primera hora, però bueno, escolta, que sigui com sigui. Aquí estem, passant l'estiu com podem. Nosaltres, amb tu des d'ara i fins a les 9 i mitja, és tot un goig acompanyar-te. I mira, avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè avui és dimarts, així que tindrem en nosaltres a Laura Otero. També ens posarem al dia, ho farem amb els titulars en portada i l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tindrem també resultats dels sortejos, agenda i, com sempre, la millor música. Tot això des d'ara i fins les 9 i mitja. T'envio una fortíssima abraçada a través de les ones. Si t'acabes d'aixecar, pues, no cal ni que xerris si no vols. Ja ho fem nosaltres per tu. I si t'acabes d'incorporar, pues, molt bon dia també. Escolta, mira, les 8 i 4 minuts i mig, quasi 8 i 5, comença ara sí el De Bon Matí.
0: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: Denise Whiteley deia: els resultats que aconsegueixes estaran en proporció directa a l'esforç que els hagis aplicat.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
1: Tindem ara per la música d'Alejandro Sanz, la cançó que ens porta ara a la que...

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: Les promeses de mi amor seran contigo.
1: Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: cançó es diu Peaches i és de Justin Bieber. Són les 8 i 12 minuts i ara és hora, pues, de posar-nos al dia.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I anem a fer una ullada als titulars en portada d'avui, dimarts 30 de juny. Comencem amb el periòdico. Diu Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona. Una doble inversió pública i privada per valor de 75 milions permetrà descarbonitzar la infraestructura i consolidar-la com un hub més net i competitiu per a les navilleres.

24 persones més en el cas Leire. La taxa de graduació a l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya. D'altra banda, Badalona aprova el pla per convertir Can Ruti en un gran pol sanitari. Decau l'esperança de trobar supervivents a Venezuela després d'una rèplica sísmica. Maria Corina Machado anuncia el seu retorn al país després del doble terratrèmol i declara que s'han d'abraçar, plorar i passar el dol tots junts. Un apunt cultural també, diu el Grec, obre la festa del seu 50è aniversari, una estilitzada revisió de l'òpera dels Tres Rals de Brecht a càrrec de Marta Pazos, inaugura el festival d'aquest estiu. A la portada de La Vanguardia, Feijóo acusa a Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El PP considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats per afavorir el PSOE. Sembla que ja se'n suma la derrota, diu Feijóo, i replica que retreu als populars que segueixin Vox en l'estratègia trumpista. Això sembla que ho diu Sánchez, allò de sembla que ja se'n suma una derrota. Més coses, el jutge imputa la presidenta de la CEP i 24 persones més per la trama Leire. El jutge Santiago Pedraz ha ampliat la investigació del cas Leire a 25 persones més per sospites sobre 5 operacions dirigides per Santos Cerdán, també per l'expresident de la CEP i Vicente Fernández i l'exmilitant socialista Leire Díez. Els imputa a petició del fiscal que hi veu un patró delictiu reiterat. Forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. El president haurà de pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora E. Jean Carroll. Això va ser als anys, a finals dels anys 90, i sembla que l'escriptora Jean Carroll la va violar als emprovadors d'uns grans magatzems. El govern central retirarà de mica en mica les rebaixes a les gasolines. Dels 15 cèntims per litre al juliol es passarà als 5 al setembre. De manera progressiva, l'executiu espanyol retirarà els ajuts als carburants aplicats per la crisi d'Hormuz. També va decidir ahir eliminar definitivament l'impost del 7% a la producció elèctrica. A la portada del diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada a la Fiscalia apunta a delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació. L'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per alumne des de 2021 no han servit per millorar els resultats. La Conselleria d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de l'ESPAU. La fi de les taxes fiscals a la llum i el gas encareixen el cost de la vida. La catalana OpenChip rep una injecció de 115 milions d'euros de fons europeus. I el Grec s'inaugura amb un retorn als orígens, i és que el Teatre Grec va recordar ahir els seus orígens, ara fa 50 anys, amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, en una versió dirigida per la gallega Marta Pazos i inspirada en l'esperit del teatre popular dels anys 70, quan va néixer aquest festival. A la portada del diari de Tarragona, per acabar el repàs a la premsa més general, diu drons per frenar els salts des de les roques a Tarragona. La Generalitat autoritza l'ús de la tecnologia per vigilar els punts més complexes. D'altra banda, Reus diu Sant Pere fins a l'any vinent. Reus culmina un any extraordinari amb l'esclat del seu dia gran de festa major. En infraestructures, Ferrmed demana 7.000 milions per a les accions urgents de la xarxa ferroviària. Tem que el tram Tarragona-Barcelona col·lapsi si no es duplica. A la Costa Daurada, els municipis ultimen els seus dispositius per al tour. I cal dir també, doncs, un dels temes del dia, que el jutge Pedraz imputa 25 persones en el cas Leire. Anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu cau Alemanya, referint-se al Mundial. Diu el tetracampió queda eliminat per Paraguai en la tanda de penaltis. Van quedar 3-4 en la primera gran sorpresa. Diu pateix Brasil, va jugar contra el Japó, van quedar 2-1. I diu el Canarina entra a vuitens després de remuntar a Japó i amb un gol de Martinelli en el descompte. Anem a la portada de l'esport. Diu, som millors, els millors del Mundial. Això ho declara Eric García,
jugador de la selecció, que diu que manté la seva fe en l'equip, diu que tots vulguin guanyar-los, no es deu, els ha de motivar una miqueta més. Diu que Eric adverteix del perill d'Àustria, diu que és un rival trampa i relativitza la pressió, diu que ells el que fan és pelear per complir els seus somnis. Pel que fa a futbol femení, el Barça avança en el fitxatge de René Van Asten, que és ara mateix central de l'Ajax. I a la portada de l'Esportiu, ja per acabar, diu el pes de la història. El Brasil sua per remuntar el 0-1 del Japó i acaba trobant en el minut 96 el premi de la millora en la segona part, quedant 2-1. Diu el pentacampió avança als vuitens i els japonesos allarguen el malefici de no superar cap partit d'eliminació directa en un mundial. Pel que fa al Barça masculí, diu moviments a punt d'activació, la venda imminent d'Ansu Fati al Mónaco i la renovació de Christensen han d'alleugerir la massa salarial. Ter Stegen madura

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: A mi me la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de

0: catalans per ser la 21 o al lloc web apirrosen.com.
1: Rosen Margalef, la mel de casa.
2: De bon matí, Imagina Ràdio.
3: Escoltàvem fa un moment la veu d'Irene Cara amb la remescla DJ Bobo amb What a Feeling. I ara, música en català, Són Búhos, la cançó. Pues aquesta és una versió, la coneixes segurament, i es diu Sweet Caroline.

0: I arribem ja de seguida a les 8:30.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I ho fem amb la música de Tommy Cash. La cançó es diu Expresso Maquia.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Lasguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Lasguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Bon dia, Imma.
2: Detingut per robar amb violència i intimidació en una entitat bancària de Jesús.
3: Els fets es van produir poc després de la 1:00 PM, quan la directora de l'oficina del Banc Santander va alertar la policia d'un robatori a la sucursal. L'autor va utilitzar un esprai irritant, es van dur 1.260 euros en efectiu i va fugir del lloc dels fets amb un casc i roba fosca. Les patrulles van iniciar la recerca per la zona i van localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada prop del barranc adjacent a la carretera entre Jesús i Roquetes. L'arrestat és veí del municipi i se l'acusa del delicte de robatori amb violència i intimidació.
2: L'Ajuntament de Móra d'Ebre i l'Incasòl impulsen una tercera fase del polígon industrial La Verdeguera.
3: L'objectiu és avançar en la definició d'una actuació estratègica per al municipi orientada a ampliar el sòl industrial disponible i generar noves oportunitats de creixement econòmic. Això permetrà obtenir 7 hectàrees de sòl industrial per a empreses interessades a instal·lar-se a la població i facilitar l'ampliació de les ja existents. Segons el consistori, hi ha interès empresarial en ocupar un 40% de la tercera fase. El Fons de Transició Nuclear aportarà més de 6 milions d'euros al desenvolupament del sector.
2: I en agenda, Gandesa presenta activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, festa i astronomia.
3: Prop d'una trentena de propostes culturals, esportives, festives i familiars ompliran els mesos de juliol i agost al municipi dins del programa Activa't amb nosaltres. Entre les activitats hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesà o la Trobada Gegantera. A més, enguany, la programació incorpora un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem?
3: Avui dimarts ens despertem amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 36, 39 i 40 graus a les hores centrals.
2: Bueno, ja arribem a la... jo diria que és la barrera als 40, no? Una mica.
3: Esperem que es queden 40, bueno, i no continuï pujant.
2: A veure què passa. Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet a les 9. Fins ara.
3: Fins ara.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Bé, arribat el dimarts i ha arribat el moment de parlar sobre adolescència, criança. Tenim en nosaltres a Laura Otero. Laura, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Bé, no sé quin tema portes aquesta setmana, no sé quin tema... Però segurament bueno, que serà interessant.
2: Sí, eh? És un tema, de fet, que el van proposar i me va semblar també pues, un tema més per a parlar, perquè és important i sobretot també com a molt enfocat potser a les adolescents en femení, que és la importància de la imatge corporal en l'adolescència, però que, bueno, que dic lo d'en femení, però que cada vegada sí, també hi ha sí, més sí. homes, no? Que, bueno, que es comparen entre si i, bueno, la imatge també és un dels...
1: És que...
2: Una de les coses que tenen allí per a... La comparació entre companys.
1: Claro, és que
2: no?
1: Les comparacions són odioses, però a l'adolescència te compares i te comparen.
2: En tot.
1: En tot.
2: En tot. I la imatge, bueno. Claro. Mentre estigui així, sigui com a enfocada a l'etapa, bé. Però quan ja mos passem, hi ha conductes que ja preocupen, aquí ja estaríem anant cap a un trastorn, no? I llavors claro. Hem de tindre molt clar esta linieta fineta, no? De poder-ho anar controlant i anar-ho detectant. Bueno, al final és que l'adolescència és el que diem, és una etapa en lo que tot canvia, no? I una de les coses que també canvia és el cos. I és molt ràpidament este canvi, eh? Passem de,
1: claro.
2: de ser petites a fer-nos grans i es nota en tot la nostra esplendor, no? I això fa que moltes noies comencen a mirar-se a l'espill d'una manera diferent. Són massa canvis de cop.
1: Claro.
2: De cop la imatge passa a tenir molt de pes. Com sóc, si m'assemblo les meves amigues, si el meu cos és com el que jo veig a les xarxes... ¿vale? El problema és que moltes adolescents acaben comparant-se constantment amb les altres, i especialment pues, en influencers, en cantants... Bueno, en definitiva, en persones que elles tenen una admiració, claro. Que no fa falta que siguin de les xarxes, no? Pot ser la nostra mestra del ball... que mos agrada pues, el seu flow, el seu claro. rotllo, no?
1: I ja
2: no
1: només... Aquí referenciem,
2: claro.
1: no?
2: Claro, ja no només mos fixem en la imatge, sinó també com van vestides, com són, no? I adoptem tot el que mos agrada, ho adoptem per a nosaltres. Al final, és això, en definitiva, pues, els ídols de cadascú, no? Quan aquesta comparació es fa des d'una mirada molt crítica cap a un mateix, pues, és quan mos pot afectar a la nostra autoestima, no? Per això és tan important entendre què està passant en aquesta etapa i saber com podem ajudar-los, especialment ja nosaltres des de casa. No? Recordem una mica que l'adolescència és l'etapa de molts de canvis i que tots venen alhora. No és que donem pas a una cosa i quan hem superat una cosa passem a l'altra.
1: No. Claro, és allò que, lo que dies abans, no? De xiquet o xiqueta, passes a dona o home... Uh-huh. En certa manera, i és com de cop, és una sacsejada.
2: Impressiona, no? Claro. Impressiona molt. Llavors, claro, canvia el cos, canvia les relacions i canvia molt la manera en com els joves es miren a ells mateixos, ¿vale? Llavors, claro, els pares tenen un paper molt important en tot això. A part d'anar-los preparant, acompanyar-los sempre, estar al seu costat i fer-los veure pues, lo que està passant és un procés natural, no?, d'ajudar-los. Els pares poden fer molt més del que a vegades pensen, perquè a vegades és de dir, pues, bueno, molts pares poden dir, bueno, pues és una cosa molt natural, sí, però sempre pots fer més, no?, a part de dir claro. que és un procés natural. Llavors, una de les primeres coses és intentar no centrar-se massa en l'aspecte físic. A vegades, sense donar-me un compte, fem molts comentaris sobre el cos, el pes o la dieta, i això els adolescents ho interioritzen molt, no? A vegades són aquells pares que també estan molt com a obsessionats en ells mateixos, en el físic, claro. tinc que fer més dieta, és que no m'agrado, és que res no em queda bé. Això, pues, vulgues o no, pues, va calant de cara als nostres fills, i ells també es queden en això, no?
1: I claro,
2: això.
1: I d'esta manera també traspassés complexes propis.
2: Exacte.
1: Això és perillós.
2: Sí.
1: És molt perillós perquè a vegades és algo que mos pensem que és individual, I ostres, ho traspasses a aquella personeta, no?, que al final és, té de referent.
2: Claro, i és molt insegura, és molt vulnerable, no?
1: Claro.
2: Està bé que sí que els hi podem explicar que, bueno, que és bo fer exercici físic,
1: claro,
2: cuidar-nos...
1: Però sempre des de la salut.
2: Claro, des de tindre, pues, una dieta sana, però, claro, hi ha pares que són pares càncer, que jo dic, no?, que al final són... ho porten tot a l'extrem,
1: claro,
2: són obsessius, i aquests comentaris fan més mal del que mos pensem. Llavors, també és molt important donar exemple. Si a casa es parla constantment de dietes o del propi cos de manera negativa, els adolescents també aprendran a mirar-se d'esta manera.
1: Claro.
2: Vull dir, per tant, han de ser exemple, de dir sempre, pues, a vegades no, a vegades m'agrada la manera d'enfocar-ho com a poders... O sigui, que mos poguéssim riure de nosaltres mateixos sense fer mal, no? De poder de dir, ai, doncs pues bueno, pues m'ha sortit esta xitxa, doncs pues escolta, pues ja mos familiaritzarem, no? Portar-ho,
1: claro,
2: tot a la part graciosa de nosaltres mateixos, de veure que...
1: Ironitzar nosaltres... una mica, no?
2: Sí, i que els complexes, pues, poden ser... Pues, los podem portar de la manera que nosaltres poguéssim... O sigui, sana, vale?
1: Sí.
2: De dir, vale, sí, estan allí, però jo m'ho agafo, pues, d'una altra manera, que al final hi ha més coses, no?, importants.
1: Claro.
2: Llavors, pues, els nostres fills, pues, això també ho van calant, no? Una altra cosa clau és parlar de les xarxes socials i ajudar-los a entendre que moltes de les imatges que veuen no són reals. I això, sobretot, enfocar-ho molt perquè els seus models són estos.
1: Claro.
2: I este missatge ha d'estar, vale? Ha de calar, de que això és mentira. Photoshop, bueno, i que al final són persones que viuen per al seu cos i que tenen,
1: claro,
2: este temps per,
1: clar,
2: a cuidar-se, no?
1: Òbviament,
2: realment.
1: Vull dir, és que és això, vull dir, al final ja no cal anar a xarxes socials només, és que tu veus un actor, una actriu, aquella, aquella pell tersa, aquell tal, ostres, és que viuen de la seva imatge i òbviament se fan tots els tractaments i es fan totes, tot el que hi ha a l'abast avui en dia, que és molta cosa, i que allò no és... no tothom ho fa.
2: No, per mi això,
1: claro,
2: sobretot.
1: I les xarxes en tots els filtres... Encara.
2: Així totalment.
1: Claro, òbviament, és que és...
2: Però bueno,
1: és perillós.
2: No està de més sempre repetir-los i el mateix,
1: sí,
2: perquè per a que ho subtraguem de la ment, no? D'aquesta comparació tòxica. Llavors, claro, és normal que els adolescents es preocupen pel seu aspecte, evidentment. Però hi ha algunes senyals que ens poden indicar que potser la preocupació està anant un pèl lluny, vale? Com per exemple quan parlen constantment de voler aprimar-se, no? De que sempre està la paraula esta allí a la punta de la boca en tot moment, evitar menjar determinats aliments, parlar negativament del propi cos, deixar de fer activitats socials per vergonya del cos. Això passa que a vegades deixen d'anar a la platja en companys, d'anar a la piscina, de fer coses on s'ha d'exposar el cos.
1: Claro.
2: Vale? I això també pot ser perillós. Molt bé. O passar moltes hores comparant-se amb altres persones de les xarxes. Vale? Quan veiem tot això, el més important és parlar amb ells i amb elles en la calma, sense juzgar, i si cal, i nosaltres considerem, perquè la cosa ja se n'està anant de mare, buscar ajuda professional.
1: Claro.
2: Vale? Jo sempre ho recomano. Vull dir, quan veiéssim que el problema ja es converteix en una cosa ja que no es pot parar i que això està molt present en tot moment, en les menjades, en activitats, en buscar ajuda professional.
1: Sí, és importantíssim, perquè si no, al final... També és veritat que ningú naix odiant o rebutjant el seu cos o la seva imatge. Això s'aprèn. S'aprèn a partir, pues, generalment dels inputs que reps.
2: Llavors,
1: pues, sí, el que dius, ho corroboro. Uh-huh. Ajuda professional,
2: sí,
1: sempre.
2: Per què no? Saps? Vull dir, els pares al final tenen les eines que tenen.
1: Claro.
2: Quan pensen que això ja no saben què fer, ja ho han provat tot, pues, s'ha de buscar ajuda professional. És que...
1: És així.
2: No,
1: i que per
2: no
1: això està. Vull dir que a vegades associem teràpia a, per exemple, a trastorns, no?, més o el que sigui, i a vegades per aquestes coses també és útil la teràpia, no?, per aprendre a gestionar i per aprendre que existeix una diversitat també, perquè a vegades una persona pot per la seva constitució tindrà una mida o una altra, més gran o més petita, uh-huh. i per això no t'has de comparar en uns estàndards que no es compleixen sempre,
2: favor,
1: que es compleix una minoria.
2: Estaran viurant amargats, no? Claro. La resta de la seva vida, i llavors doncs, per això l'ajuda professional del final de veure, de fer-te veure tot això, no? I després doncs, acabar disfrutant de l'adolescència, de fer coses en grup, de no sentir, no?, esta vergonya pel teu cos i sobretot l'acceptació.
1: Claro. ¿Vale?
2: Llavors, també aquí m'agradaria explicar el concepte, no?, de que a vegades el que els hi passa a les joves és el concepte de la distorsió de la imatge corporal. Què vol dir això? És un concepte molt rellevant, sobretot en adolescents i especialment en noies, perquè la imatge corporal no és només com és realment el nostre cos, sinó com nosaltres el percebem i el sentim, ¿vale? A vegades esta percepció pot estar distorsionada i això és el que està passant. A vegades, no?, quan veus que hi ha una noia que s'està mirant a l'espill i comença a dir, és que jo me veig panxa, i tu l'estàs mirant?
1: Ja. Yeah.
2: No té panxa. Però ella s'està veient,
1: claro,
2: que té panxa,
1: claro.
2: No?
1: I la rebutja.
2: Exacte. Llavors això vol dir que a vegades un adolescent pot tenir un cos completament normal, saludable, però quan es mira a l'espill, el seu es veu molt pitjor del que realment és. Pot sentir que està més gordeta del que realment està o fixar-se en aquelles parts del cos que no li agraden i ignorar tota la resta. Vull dir,
1: claro,
2: se centra bàsicament en el que no li agrada gens i allò és...
1: Sí.
2: O sigui, la mirada només enfoca esta part del cos, no? És com si l'espill emocional deformés la imatge, ¿vale? O sigui, no estan mirant el seu cos tal com és, sinó tal com el senten o tal com creuen que hauria de ser segons els ideals que veuen, pues, al seu voltant.
1: Sí.
2: Vale? Vull dir que la distorsió d'imatge és molt perillosa. Vale? Perquè aquí ja anem ja de cara enfocat a un trastorn de la conducta,
1: claro,
2: alimentària.
1: És que això pot arribar, i trastorns... Mm-hmm. De vegades, quan se parla de trastorns, mos ve a la imatge els extrems, però abans d'arribar a un extrem hi ha tot
2: això,
1: un procés.
2: Eh?
1: Això no ho hem d'oblidar,
2: no,
1: tampoc.
2: I, clar, les persones que estan patint un trastorn també tenen una distorsió d'imatge.
1: Claro, òbviament.
2: Vale, parem
1: sí,
2: compte,
1: sí.
2: No? Per què passa, especialment als adolescents, noies, tot això? Jo penso que és perquè la cosa està canviant molt ràpidament. Hi ha molta pressió social sobre el cos femení, sobretot, no? Mm. Les models,
1: sí,
2: les actrius... Tot està aparent... molt enfocat,
1: sí,
2: a la dona. Mm. Molt,
1: sí,
2: molt.
1: Sí, i sempre buscant pues complir uns estàndards, no? Si aquella època es porta, jo què sé, tindre un cul més voluminós, mm-hmm, no? Pues posar-se roba que tingui rellenos al cul, per
2: sí,
1: dir alguna cosa. Vull dir, això està passant. Si ets més prima, no? O, mm-hmm, o tens menys curves. Vull dir que aquestes
2: sí,
1: coses passen.
2: És com que la dona sempre porta el foco, no?
1: Sí.
2: Llavors també, pues, bueno, la comparació amb les amigues, perquè al final, pues, bueno, pues, el teu grup d'iguals són les persones que t'acompanyen.
1: És el teu centre, no?
2: Claro,
1: moment...
2: I veus, no?, pues, que elles són altes, elles són primes, elles són atlètiques...
1: O elles se canvien la roba i elles... a tu no et va bé la seua,
2: és que, claro,
1: exemple,
2: vull dir,
1: però...
2: al final estàs en este grup, és normal,
1: sí,
2: que te'n deixes a fixar-te, no? I, bueno, pues, les xarxes. És important entendre que en aquests casos no es tracta només de dir-li a la noia o al noi, però si estàs bé, perquè el problema no és el cos real, sinó com el perceben ells. Vale? Per això és important treballar l'autoestima i la relació en el cos i no només enfocat a l'aspecte físic. Vale? Molts adolescents poden passar molta estona pensant com es veuen, com es percebe, com en quan es perceben els altres o si encaixen dins dels ideals. Vale? No és només una qüestió superficial, té a veure com el cervell està aprenent a construir, pues, bueno, pues, en este cas, la seva identitat.
1: Vale?
2: Per això també és l'època esta de canvis i al final aquí és quan s'està construint esta identitat, no? Esta personalitat, esta manera de com veuen les coses, com veuen el món, com entenen, no?, com ho perceben. Llavors, pues, bueno, la mirada dels altres pot passar... O sigui, la mirada dels altres pot pesar més que la pròpia. Vale?
1: És veritat.
2: Perquè en
1: esta
2: època...
1: I més a esta edat.
2: És la comparació. És la comparació. És important dir que aquesta etapa és temporal. Vale? Vull dir, això està... és una etapa que ha de passar, però sí que és veritat que és temporal. Amb el temps, el cervell madura i els joves van construir una identitat més estable i una relació més equilibrada, més o menys, amb el seu cos. Vale? Al final, el que necessiten molt els adolescents és sentir que el seu valor no depèn del seu cos, que poden ser més valuosos per moltes altres coses. Jo penso que aquí és el paper que nosaltres tenim d'ensenyar-los i que no tot està centrat en el seu cos, sinó que al final t'has de sentir que ho vals per altres, o sigui, vals molt per altres coses, com ets com a amic, com ets com a... Com enfoques pues, els teus interessos, les teues habilitats, que aportes als altres, no? Jo crec que això és molt més important que estar centrat en una imatge, no? I aquí els adults tenim un paper molt important, perquè al final el missatge és que reben a casa pot marcar molt la manera com es miraran ells mateixos, vale?
3: Claro.
2: I és el que diem abans. Pues nosaltres hem de ser exemple de tot, hem de ser mirall, i sempre amb missatges positius i vull que en dir, enfocar-ho tot d'una manera saludable. I sí que és veritat que al final si tenim algun complexe, pues perquè, pel que sigui, pues estem una miqueta, pues ens hem engordit una mica, els pares, sí, parar compte, no?, i ajudar-lo, però des d'una manera sana, des d'una manera de potenciar l'esport i els hàbits saludables.
1: Els hàbits saludables, ja importantíssim, hàbits saludables, perquè és que, si no, també és veritat que a l'adolescència potser no tindràs cap malaltia, però quan siguis gran, pues, van sortint coses,
2: claro.
1: si no et cuides. No? I és que, claro, s'ha d'anar una mica per aquí. Jo des d'aquí també diria que, claro, arriba una edat que a vegades, si arrastres tots aquests complexes des de l'adolescència, això no s'ha treballat, que arribes a l'edat adulta i continues mantenint-los, pues també que no cal ser adolescent per a demanar ajuda i que si com a pares no podeu ajudar els fills perquè vosaltres esteu patint aquests complexes, pues demaneu ajuda per a vosaltres i a partir d'aquí podreu ajudar als vostres joves. No? També és una altra,
2: sí, bueno, és fer la
1: una altra idea.
2: És com a fer la reflexió de no puc ser una mare o un pare càncer,
1: claro,
2: donant aquests missatges contínuament perquè jo no m'accepto.
1: I no puc pretendre que el meu adolescent s'accepte si a mi m'està bé com a mirall. De tot lo contrari.
2: Per tant, això és un missatge superimportant, superimportant, perquè, i més en aquesta època que és com aquell que diu que ho absorbixen tot,
1: claro,
2: i ho interioritzen tot d'una manera que de dir, pues bueno, pues no passa res, si sóc així, al final ma mare o mon pare també ho són així, al final jo ho he viscut tota la vida a casa, això. No,
1: claro.
2: No és el que volem per als nostres.
1: Sí.
2: No.
1: Molt bé, pues Laura, gràcies.
2: Gràcies, Ima.
1: Vinga, hasta la setmana que ve.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
4: Per sentir-se bé. Imagina.
0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
5: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10 i mitja de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
6: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació. Silenci total. Màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
7: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I de seguida arribem a les 9 del matí i ho fem amb la música d'Elton John.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Bé, són les 9 del matí, és hora punta i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda perquè anem a l'informatiu. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Detingut per robar amb violència i intimidació en una entitat bancària de Jesús.
6: Els fets es van produir poc després de la una del migdia quan la directora de l'oficina del Banc Santander va alertar la policia d'un robatori a la sucursal. L'autor va utilitzar un esprai irritant, es van dur 1.260 euros en efectiu i va fugir del lloc dels fets amb un casc i roba fosca. Les patrulles van iniciar la recerca per la zona i van localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada prop del barranc adjacent a la carretera entre Jesús i Roquetes. L'arrestat és veí del municipi i se l'acusa del delicte de robatori amb violència i intimidació.
5: L'Ajuntament de Móra d'Ebre i l'Incasòl impulsen la tercera fase del polígon industrial La Verdeguera.
6: L'objectiu és avançar en la definició d'una actuació estratègica per al municipi orientada a ampliar el sòl industrial disponible i generar noves oportunitats de creixement econòmic. Això permetrà obtenir 16 hectàrees de sòl industrial per a empreses interessades a instal·lar-se a la població i facilitar l'ampliació de les ja existents. Segons el consistori, hi ha interès empresarial en ocupar un 40% de la tercera fase. El Fons de Transició Nuclear aportarà més de 6 milions d'euros al desenvolupament del sector.
5: I en agenda, Gandesa presenta activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, festa i astronomia.
6: Prop d'una trentena de propostes culturals, esportives, festives i familiars ompliran els mesos de juliol i agost al municipi dins del programa Activa't amb nosaltres. Entre les activitats hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesà o la Trobada Gegantera. A més, enguany, la programació incorporarà un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost, amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic.
7: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
8: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
7: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
7: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem?
6: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 36, 39 i 40 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, doncs moltes gràcies, que passes bon dia i fins demà.
6: Molt bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també podries ampliar informació d'aquestes notícies i moltes més a través d'imaginaradio.cat.
10: Ei, què et passa? Fas mala cara.
11: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
10: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
11: M'has salvat la vida.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
12: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: La música en català avui, amb la veu d'Alfred García, es diu T'estiu.

0: estiu igual.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De bon matí, a Imagina Ràdio.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do és el títol d'aquesta cançó, Sheryl Crow, i ara les 9 i 12, és el moment de fer una ullada als resultats dels sortejos.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I comencem amb els números de la 649, que han estat el 3, el 7, el 27, 35, 37 i 41. El complementari, el 26, i reintegrament el número 4. Els números de la primitiva han sigut el 17, el 18, el 24, 25, 43 i 47. Complementari el 7 i reintegrament el número 2. A la Bonoloto, la combinació guanyadora ha estat la formada per l'11, el 12, 21, 22, 42 i 46. Complementari el 18 i reintegrament el número 9. Els números del trio, el 8, el 2 i l'1, i finalment el cupó diari de l'11, el número premiat, ha estat el 544 i la sèrie la 18.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: Escoltem ara a Chanel, Loca.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Quart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Quart d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977-70-69-42.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
6: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
5: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
6: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
6: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Robin Schulz, amb la veu de James Blunt al seu costat, la cançó es diu OK, sona així de bé i és la que acabem d'escoltar ara mateix.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I el que t'anava a dir és que segueixes aquí a Imagina Ràdio, sintonitzes la 103.9 o imaginaradio.cat i que estàs escoltant el de bon matí i que a més ara pues el que anem a fer és una ullada a algunes de les activitats que ha programades per aquesta setmana. Avui dimarts, dia 30 de juny, filosofia per a la transformació personal amb Enric Carbó a les 6 de la tarda a la Biblioteca d'Amposta. Avui també hi haurà trobada del Club de Lectura Los Safareig Lector, que és la trobada virtual de novel·la actual amb Safareig Lector versió estiu, cal dir que és. Està coordinat per Joana Zaragoza i també per Eva Marín i serà a les 6 i mitja de la tarda a Deltec. Demà dimecres, dia 1, Protofest, Pedrell, Canalda, La Mote i Grinyón. La Mote de Grinyón, perdó, tres wagnerians de Tortosa. Toni Gallardo proposa una ruta que uneix història, música i paisatge urbà a través de tres figures clau del patrimoni tortosí i català. Serà a les 7 del vespre l'inici i serà des de l'exterior de l'Escola Municipal de Música de Tortosa. El divendres, dia 3 de juliol, inauguració de l'exposició Matrix Cultura 2050 Terres de l'Ebre a les 12 del migdia a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. També hi haurà el mateix dia Dance Beach per a ballar i divertir-se al capvespre a la platja. Això serà tots els divendres de juliol i agost a la platja de l'Alguer a les 6 de la tarda a l'Ametlla de Mar. També hi haurà el divendres concert de l'Orquestra Filarmònica de Cambra de Colònia amb repertori de Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky i Sarasate. Serà a les 9 de la nit a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita i la venda d'entrades és a Noticumi. Els dies 3 i 4 de juliol, el divendres i dissabte, trobada poètica Univers a Benifallet, amb lectura de poemes, espai expositiu, projeccions, cabaret poètic, presentacions de llibres, recital, vermut literari, per més informació i programa a turismebenifallet.cat. El dissabte, dia 4, Mercat a Riu Mar, de 6 de la tarda a 9 de la nit, a la plaça Europa. Tardeo arrampat també hi haurà dissabte, a partir de les 7 i mitja, al passeig Manuel Pallarès d'Horta de Sant Joan. I també se celebra l'Escova Tega el dissabte, amb el cor de cambra Noctes, sota la direcció de Josep Vila i Casanyes, que oferirà un concert vocal al voltant de la figura del Madrigal. Serà a les 8 del vespre al Centre Cultural Magatzem de Rita, a Ascó, i cal dir que l'entrada és gratuïta. Més coses, perquè el diumenge, dia 5 de juliol, jornada de portes obertes a la Casa dels Gegants de Tortosa, a les 12 del migdia, a la llotja del Parc Municipal de Tortosa. Cal dir també que s'està celebrant la 33ª mostra de jazz de Tortosa, que es pot gaudir fins al dia 11 de juliol i que tota la programació la trobaràs a jazztortosa.com. Per comprar entrades als concerts de pagament, cal anar a tuktuk.cat. Els dies 2, 3 i 9 de juliol, jornades historiogràfiques de la 29a Festa del Renaixement a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. Per informació, agenda.tortosa.cat. I també cal dir que del 2

0: majors a Roquetes. Informació i programa a roquetes.cat.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I mira, amb aquesta petició de Rihanna, amb aquest Don't Stop the Music, pues arribem a les 9 i mitja de la nit. Ai, de la nit, no, del matí. Escolta, que ja no sé ni en quin moment del dia estic. La qüestió que fins aquí el de bon matí, avui dimarts. I si ho demana Rihanna, pues així serà. És que la música no para a Imaginar Ràdio. I ara a les 9 i mitja, pues 30 minuts de música sense pausa. Tu i jo ens trobem demà a les 8. Què passes? Molt bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingut per robar amb violència i intimidació una entitat bancària de Jesús. Els fets es van produir poc després de la una del migdia, quan la directora de l'oficina del Banc Santander va alertar la policia d'un robatori a la sucursal. L'auto va utilitzar un spray irritant, es van dur 1.260 euros en efectiu i va fugir del lloc dels fets amb un casc i roba fosca. Les patrulles van iniciar la recerca per la zona i van localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada prop del barranc adjacent a la carretera entre Jesús i Roquetes. L'arrestat és veí del municipi i se l'acusa del delicte de robatori amb violència i intimidació. L'Ajuntament de Móra d'Ebre i l'Incasòl impulsen la tercera fase del polígon industrial a Verdeguera. L'objectiu és avançar en la definició d'una actuació estratègica per al municipi, orientada a ampliar el sòl industrial disponible i a generar noves oportunitats de creixement econòmic. Això permetrà obtenir 7 hectàrees de sòl industrial per a empreses interessades a instal·lar-se a la població i facilitar l'ampliació de les ja existents. Segons el consistori, hi ha interès empresarial en ocupar un 40% de la tercera fase. El Fons de Transició Nuclear aportarà més de 6 milions d'euros al desenvolupament del sector. I en agenda, Gandesa presenta activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, festa i astronomia. Prop d'una trentena de propostes culturals, esportives, festives i familiars ompliran els mesos de juliol i agost al municipi dins del programa Activa't amb nosaltres. Entre totes les activitats, hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesà o la Trobada Gegantera. A més, enguany la programació incorpora un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 36, 39 i 40 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
2: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
1: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
2: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
1: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
2: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
1: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut per robar amb violència i intimidació una entitat bancària de Jesús. Els fets es van produir poc després de la una del migdia, quan la directora de l'oficina del Banc Santander va alertar la policia d'un robatori a la sucursal. L'auto va utilitzar un spray irritant, es van dur 1.260 euros en efectiu i va fugir del lloc dels fets amb un casc i roba fosca. Les patrulles van iniciar la recerca per la zona i van localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada prop del barranc adjacent a la carretera entre Jesús i Roquetes. L'arrestat és veí del municipi i se l'acusa del delicte de robatori amb violència i intimidació. L'Ajuntament de Móra d'Ebre i l'Incasòl impulsen la tercera fase del polígon industrial a Verdeguera. L'objectiu és avançar en la definició d'una actuació estratègica per al municipi, orientada a ampliar el sòl industrial disponible i a generar noves oportunitats de creixement econòmic. Això permetrà obtenir 16 hectàrees de sòl industrial per a empreses interessades a instal·lar-se a la població i facilitar l'ampliació de les ja existents. Segons el consistori, hi ha interès empresarial en ocupar un 40% de la tercera fase. El Fons de Transició Nuclear aportarà més de 6 milions d'euros al desenvolupament del sector. I en agenda, Gandesa presenta activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, festa i astronomia. Prop d'una trentena de propostes culturals, esportives, festives i familiars ompliran els mesos de juliol i agost al municipi dins del programa Activa't amb nosaltres. Entre totes les activitats, hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesà o la Trobada Gegantera. A més, enguany la programació incorpora un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 36, 39 i 40 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Bigman Mayor ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Bigman Mayor, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Ei, Jordi, sortim a sopar?
6: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
5: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
6: Quin bon consell! On dius que sopem?
5: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
4: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
7: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
5: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a Jazz Tortosa. Tortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
7: i a tuktuk.cat.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detinguts 4 homes per transportar 92,5 kg de la planta de l'opi a l'Aldea. En un control fet en una àrea de servei de l'AP7, els agents van localitzar i intervenir 5 bosses opaques de grans dimensions distribuïdes entre els seients del darrere i el maleter, a més de nombroses càpsules seques de cascall, coneguda com la planta de l'opi. Durant l'escorcoll del vehicle, els 4 ocupants van mostrar un estat de nerviosisme i van oferir respostes contradictòries sobre el motiu del seu desplaçament. El Consell Comarcal del Baix Ebre reforça el suport a les famílies per accedir als ajuts de rehabilitació i eficiència energètica. El ple comarcal ha aprovat l'addenda del conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un acord que garanteix la continuïtat de l'Oficina Comarcal d'Habitatge i reforça el servei d'assessorament i acompanyament en la tramitació de subvencions. D'esta manera, es facilita que més famílies puguin accedir als ajuts destinats a rehabilitar habitatges, millorar-ne l'eficiència energètica o incorporar sistemes d'energies renovables. En la mateixa sessió, també s'ha informat de la concessió de 9 de les 13 contractacions sol·licitades del programa Treball i Formació, que comptarà amb una subvenció de més de 270.000 euros, s'ha renovat el conveni de promoció turística Corner i s'ha aprovat els comptes de Baix Ebre Innova, que ha tancat l'exercici amb un resultat positiu de 90.000 euros. BotCamp 2026 converteix Tivissa en l'epicentre de les arts digitals. Del 2 al 5 de juliol, el municipi serà l'escenari de la tercera edició del BotCamp, una iniciativa vinculada al Festival Eufònic que uneix creació digital, recerca artística i entorn rural. El programa combinarà un laboratori intensiu per artistes i programadors i també comptarà amb activitats gratuïtes obertes al públic, com instal·lacions, actuacions audiovisuals, tallers i xerrades. Enguany, el projecte amplia el ventall de pràctiques digitals i reunirà creadores i mentors de referència internacional per impulsar nous projectes vinculats a l'art generatiu, l'automatització i el live coding. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 36 a Horta de Sant Joan, 39 a Rasquera i 40 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 polzades, 369 euros. Zombi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
6: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio. Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detinguts quatre homes per transportar 92,5 kg de la planta de l'opi a l'Aldea. En un control fet en una àrea de servei de l'AP7, els agents van localitzar i intervenir 5 bosses opaques de grans dimensions distribuïdes entre els seients del darrere i el maleter, a més de nombroses càpsules seques de cascall, coneguda com la planta de l'opi. Durant l'escorcoll del vehicle, els quatre ocupants van mostrar un estat de nerviosisme i van oferir respostes contradictòries sobre el motiu del seu desplaçament. El Consell Comarcal del Baix Ebre reforça el suport a les famílies per accedir als ajuts de rehabilitació i eficiència energètica. El ple comarcal ha aprovat l'addenda del conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un acord que garanteix la continuïtat de l'Oficina Comarcal d'Habitatge i reforça el servei d'assessorament i acompanyament en la tramitació de subvencions. D'esta manera, es facilita que més famílies puguin accedir als ajuts destinats a rehabilitar habitatges, millorar-ne l'eficiència energètica o incorporar sistemes d'energies renovables. En la mateixa sessió, també s'ha informat de la concessió de 9 de les 13 contractacions sol·licitades del programa Treball i Formació, que comptarà amb una subvenció de més de 270.000 euros, s'ha renovat el conveni de promoció turística Corner i s'ha aprovat els comptes de Baix Ebre Innova, que ha tancat l'exercici amb un resultat positiu de 90.000 euros. BotCamp 2026 converteix Tivissa en l'epicentre de les arts digitals. Del 2 al 5 de juliol, el municipi serà l'escenari de la tercera edició del BotCamp, una iniciativa vinculada al Festival Eufònic que uneix creació digital, recerca artística i entorn rural. El programa combinarà un laboratori intensiu per artistes i programadors i també comptarà amb activitats gratuïtes obertes al públic, com instal·lacions, actuacions audiovisuals, tallers i xerrades. Enguany, el projecte amplia el ventall de pràctiques digitals i reunirà creadores i mentors de referència internacional per impulsar nous projectes vinculats a l'art generatiu, l'automatització i el live coding. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 36 a Horta de Sant Joan, 39 a Rasquera i 40 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
0: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
3: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
3: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
6: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: D'avui i d'ahir.
8: Imagina
7: Ràdio.
8: La millor música
7: per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Església Evangèlica El Pont d'Amposta compra l'antiga discoteca Metro per fer-hi un centre de culte. El local de 3.200 metres quadrats estava tancat des de 2014 i preveuen invertir inicialment 600.000 euros entre la compra i la reforma. A dins hi haurà un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants de famílies vulnerables. El pastor de l'Església, Carlos Zaragoza, explica que esperen que aquest projecte ajudi a omplir de vida el polígon amb moltes naus abandonades. Tortosa amplia la xarxa de refugis climàtics davant la previsió de temperatures pròximes als 40 graus. Com a novetat, enguany s'hi incorpora l'Hospital Santa Creu de Jesús amb espais climatitzats i adaptats per atendre persones vulnerables. La xarxa inclou també equipaments municipals, parcs, piscines i altres espais públics com el Mercat Municipal, el Wind Tortosa, l'Ajuntament o la Biblioteca, així com una font d'aigua refrigerada al Parc Teodor González. El consistori demana a la ciutadania seguir les recomanacions sanitàries, hidratar-se sovint i evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor. El Voltasoques d'estiu augmenta places per a donar resposta al lleure juvenil de la Ràpita. El campus per a joves de 12 a 16 anys ha ampliat les places amb 40 participants setmanals al juliol i 30 a l'agost. La proposta combina activitats esportives i nàutiques amb tallers i accions per fomentar la convivència, els hàbits saludables i el respecte per l'entorn. El projecte, que també dona oportunitats laborals a joves monitors del municipi, ha consolidat el Maset com a espai de referència per als adolescents i, a més, este estiu incorporarà novetats com programes de ràdio i donarà continuïtat a la línia de treball iniciada amb el Voltasoques d'hivern. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel plenament assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 36 a Horta de Sant Joan, 39 a Rasquera i 40 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'Església Evangèlica El Pont d'Amposta compra l'antiga discoteca Metro per fer-hi un centre de culte. El local, de 3.200 metres quadrats, estava tancat des de 2014 i preveuen invertir inicialment 600.000 euros entre la compra i la reforma. A dins hi haurà un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants de famílies vulnerables. El pastor de l'església, Carlos Zaragoza, explica que esperen que aquest projecte ajudi a omplir de vida el polígon amb moltes naus abandonades. Tortosa amplia la xarxa de refugis climàtics davant la previsió de temperatures pròximes als 40 graus. Com a novetat, enguany s'hi incorpora l'Hospital Santa Creu de Jesús amb espais climatitzats i adaptats per atendre persones vulnerables. La xarxa inclou també equipaments municipals, parcs, piscines i altres espais públics com el Mercat Municipal, el Gwin Tortosa, l'Ajuntament o la Biblioteca, així com una font d'aigua refrigerada al Parc Teodor González. El consistori demana a la ciutadania seguir les recomanacions sanitàries, hidratar-se sovint i evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor. El Voltasoques d'estiu augmenta places per a donar resposta al lleure juvenil de la Ràpita. El campus per a joves de 12 a 16 anys ha ampliat les places amb 40 participants setmanals al juliol i 30 a l'agost. La proposta combina activitats esportives i nàutiques amb tallers i accions per fomentar la convivència, els hàbits saludables i el respecte per l'entorn. El projecte, que també dona oportunitats laborals a joves monitors del municipi, ha consolidat el Maset com a espai de referència per als adolescents i, a més, este estiu incorporarà novetats com programes de ràdio i donarà continuïtat a la línia de treball iniciada amb el Voltasoques d'hivern. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel plenament assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 36 a Horta de Sant Joan, 39 a Rasquera i 40 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: Ei, Jordi, sortim a sopar?
7: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
6: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
7: Quin bon consell! On dius que sopem?
6: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
5: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica.

0: Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor. L'estiu a Tortosa sona a jazz.
1: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
1: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
2: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
0: Dissabte 18 de juliol a Mas d'en Verge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Mas d'en Verge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Mas d'en Verge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Imagina Radio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Detinguts 4 homes per transportar 92,5 kg de la planta de l'opi a l'Aldea. En un control fet en una àrea de servei de l'AP7, els agents van localitzar i intervenir 5 bosses opaques de grans dimensions distribuïdes entre els seients del darrere i el maleter, a més de nombroses càpsules seques de cascall, coneguda com la planta de l'opi. Durant l'escorcoll del vehicle, els 4 ocupants van mostrar un estat de nerviosisme i van oferir respostes contradictòries sobre el motiu del seu desplaçament. El Consell Comarcal del Baix Ebre reforça el suport a les famílies per accedir als ajuts de rehabilitació i eficiència energètica. El ple comarcal ha aprovat l'addenda del conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un acord que garanteix la continuïtat de l'Oficina Comarcal d'Habitatge i reforça el servei d'assessorament i acompanyament en la tramitació de subvencions. D'esta manera, es facilita que més famílies puguin accedir als ajuts destinats a rehabilitar habitatges, millorar-ne l'eficiència energètica o incorporar sistemes d'energies renovables. En la mateixa sessió, també s'ha informat de la concessió de 9 de les 13 contractacions sol·licitades del programa Treball i Formació, que comptarà amb una subvenció de més de 270.000 euros, s'ha renovat el conveni de promoció turística Corner i s'ha aprovat els comptes de Baix Ebre Innova, que ha tancat l'exercici amb un resultat positiu de 90.000 euros. BotCamp 2026 converteix Tivissa en l'epicentre de les arts digitals. Del 2 al 5 de juliol, el municipi serà l'escenari de la tercera edició del BotCamp, una iniciativa vinculada al Festival Eufònic que uneix creació digital, recerca artística i entorn rural. El programa combinarà un laboratori intensiu per artistes i programadors i també comptarà amb activitats gratuïtes obertes al públic, com instal·lacions, actuacions audiovisuals, tallers i xerrades. Enguany, el projecte amplia el ventall de pràctiques digitals i reunirà creadores i mentors de referència internacional per impulsar nous projectes vinculats a l'art generatiu, l'automatització i el live coding. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 36 a Horta de Sant Joan, 39 a Rasquera i 40 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
6: i a tuktuk.cat.
7: Imagina Ràdio!

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir-se bé. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658-81-2901. 658-81-2901. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Detinguts 4 homes per transportar 92,5 kg de la planta de l'opi a l'Aldea. En un control fet en una àrea de servei de l'AP7, els agents van localitzar i intervenir 5 bosses opaques de grans dimensions distribuïdes entre els seients del darrere i el maleter, a més de nombroses càpsules seques de cascall, coneguda com la planta de l'opi. Durant l'escorcoll del vehicle, els 4 ocupants van mostrar un estat de nerviosisme i van oferir respostes contradictòries sobre el motiu del seu desplaçament. El Consell Comarcal del Baix Ebre reforça el suport a les famílies per accedir als ajuts de rehabilitació i eficiència energètica. El ple comarcal ha aprovat l'addenda del conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un acord que garanteix la continuïtat de l'Oficina Comarcal d'Habitatge i reforça el servei d'assessorament i acompanyament en la tramitació de subvencions. D'esta manera, es facilita que més famílies puguin accedir als ajuts destinats a rehabilitar habitatges, millorar-ne l'eficiència energètica o incorporar sistemes d'energies renovables. En la mateixa sessió, també s'ha informat de la concessió de 9 de les 13 contractacions sol·licitades del programa Treball i Formació, que comptarà amb una subvenció de més de 270.000 euros, s'ha renovat el conveni de promoció turística Corner i s'ha aprovat els comptes de Baix Ebre Innova, que ha tancat l'exercici amb un resultat positiu de 90.000 euros. BotCamp 2026 converteix Tivissa en l'epicentre de les arts digitals. Del 2 al 5 de juliol, el municipi serà l'escenari de la tercera edició del BotCamp, una iniciativa vinculada al Festival Eufònic que uneix creació digital, recerca artística i entorn rural. El programa combinarà un laboratori intensiu per artistes i programadors i també comptarà amb activitats gratuïtes obertes al públic, com instal·lacions, actuacions audiovisuals, tallers i xerrades. Enguany, el projecte amplia el ventall de pràctiques digitals i reunirà creadores i mentors de referència internacional per impulsar nous projectes vinculats a l'art generatiu, l'automatització i el live coding. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Santa Bàrbara, 36 a Horta de Sant Joan, 39 a Rasquera i 40 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
6: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
7: S'escapó d'una cárcel de amor, d'un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
6: Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Església Evangèlica El Pont d'Amposta compra l'antiga discoteca Metro per fer-hi un centre de culte. El local, de 3.200 metres quadrats, estava tancat des de 2014 i preveuen invertir inicialment 600.000 euros entre la compra i la reforma. A dins hi haurà un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants de famílies vulnerables. El pastor de l'església, Carlos Zaragoza, explica que esperen que aquest projecte ajudi a omplir de vida el polígon amb moltes naus abandonades. Tortosa amplia la xarxa de refugis climàtics davant la previsió de temperatures pròximes als 40 graus. Com a novetat, enguany s'hi incorpora l'Hospital Santa Creu de Jesús amb espais climatitzats i adaptats per atendre persones vulnerables. La xarxa inclou també equipaments municipals, parcs, piscines i altres espais públics com el Mercat Municipal, el Wind Tortosa, l'Ajuntament o la Biblioteca, així com una font d'aigua refrigerada al Parc Teodor González. El consistori demana a la ciutadania seguir les recomanacions sanitàries, hidratar-se sovint i evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor. El Voltasoques d'estiu augmenta places per a donar resposta al lleure juvenil de la Ràpita. El campus per a joves de 12 a 16 anys ha ampliat les places amb 40 participants setmanals al juliol i 30 a l'agost. La proposta combina activitats esportives i nàutiques amb tallers i accions per fomentar la convivència, els hàbits saludables i el respecte per l'entorn. El projecte, que també dona oportunitats laborals a joves monitors del municipi, ha consolidat el Maset com a espai de referència per als adolescents i, a més, este estiu incorporarà novetats com programes de ràdio i donarà continuïtat a la línia de treball iniciada amb el Voltasoques d'hivern. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel plenament assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita

0: Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta.
1: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Imagina Radio, la millor música
4: per sentirse bé.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'Església Evangèlica El Pont d'Amposta compra l'antiga discoteca Metro per fer-hi un centre de culte. El local de 3.200 metres quadrats estava tancat des de 2014 i preveuen invertir inicialment 600.000 euros entre la compra i la reforma. A dins hi haurà un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants de famílies vulnerables. El pastor de l'Església, Carlos Zaragoza, explica que esperen que aquest projecte ajudi a omplir de vida el polígon amb moltes naus abandonades. Tortosa amplia la xarxa de refugis climàtics davant la previsió de temperatures pròximes als 40 graus. Com a novetat, enguany s'hi incorpora l'Hospital Santa Creu de Jesús amb espais climatitzats i adaptats per atendre persones vulnerables. La xarxa inclou també equipaments municipals, parcs, piscines i altres espais públics com el Mercat Municipal, el Wind Tortosa, l'Ajuntament o la Biblioteca, així com una font d'aigua refrigerada al Parc Teodor González. El consistori demana a la ciutadania seguir les recomanacions sanitàries, hidratar-se sovint i evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor. El Voltasoques d'estiu augmenta places per a donar resposta al lleure juvenil de la Ràpita. El campus per a joves de 12 a 16 anys ha ampliat les places amb 40 participants setmanals al juliol i 30 a l'agost. La proposta combina activitats esportives i nàutiques amb tallers i accions per fomentar la convivència, els hàbits saludables i el respecte per l'entorn. El projecte, que també dona oportunitats laborals a joves monitors del municipi, ha consolidat el Maset com a espai de referència per als adolescents i, a més, este estiu incorporarà novetats com programes de ràdio i donarà continuïtat a la línia de treball iniciada amb el Voltasoques d'hivern. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel plenament assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Catalunya torna a Galícia.
4: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
3: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
4: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
5: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
0: Imagina Ràdio,

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
4: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658-81-2901. 658-81-2901. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
6: Imagina Radio.

0: Són les 8. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, defensa que s'ha portat a Fiscalia els contractes de l'Espai Moreira per responsabilitat. L'espai de l'antiga Samo va ser inaugurat per l'anterior govern municipal de Junts com a Espai Joan Moreira i l'actual consistori ha detectat que es van adjudicar les obres després d'obrir l'equipament. Segons ha dit l'alcaldessa, quan van ser coneixedors de la situació, van fer el que tocava per responsabilitat també amb la ciutadania perquè s'està parlant de recursos públics. Amb això, Lleixà nega un ús partidista d'aquesta denúncia que es va presentar el passat mes de novembre. Des de llavors, el consistori ha col·laborat amb el Ministeri Fiscal en l'aportació d'informació i expedients. Nomen repartirà ulleres homologades per seguir l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Coincidint amb aquesta cita astronòmica, l'empresa amb seu a Deltebre distribuirà ulleres homologades per garantir una observació segura per a tota la ciutadania i visitants. Les ulleres es podran trobar en punts turístics amb més afluència i també a través d'una promoció en supermercats adherits. A més, la campanya inclourà accions informatives per recordar la importància de seguir l'eclipsi amb protecció homologada i evitar riscos per a la vista. El Festival Parca activa una campanya de micromecenatge per a tornar a Ulldecona. Després de l'èxit de la primera edició, el festival torna apostant per la participació ciutadana i l'arrelament al territori, combinant propostes artístiques amb espais de pensament i diàleg al voltant de la mort, el dol i la memòria. Per fer possible esta nova edició, els dies 30 i 31 d'octubre, l'organització ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami amb l'objectiu d'implicar la comunitat i reforçar el caràcter col·lectiu del projecte. A més, les persones que hi participen com a mecenes podran accedir a diverses recompenses, com materials del festival, experiències culturals i activitats vinculades a la programació. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel plenament assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: El circo del miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
3: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.

0: Imagina. Imagina Radio.
1: Són les 9.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona nit. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, defensa que s'ha portat a Fiscalia els contractes de l'Espai Moreira per responsabilitat. L'espai de l'antiga SAMO va ser inaugurat per l'anterior govern municipal de Junts com a Espai Joan Moreira i l'actual consistori ha detectat que es van adjudicar les obres després d'obrir l'equipament. Segons ha dit l'alcaldessa, quan van ser coneixedors de la situació, van fer el que tocava per responsabilitat també amb la ciutadania perquè s'està parlant de recursos públics. Amb això, Lleixà nega un ús partidista d'aquesta denúncia que es va presentar el passat mes de novembre. Des de llavors, el consistori ha col·laborat amb el Ministeri Fiscal en l'aportació d'informació i expedients. Nomen repartirà ulleres homologades per seguir l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Coincidint amb aquesta cita astronòmica, l'empresa amb seu a Deltebre distribuirà ulleres homologades per garantir una observació segura per a tota la ciutadania i visitants. Les ulleres es podran trobar en punts turístics amb més afluència i també a través d'una promoció en supermercats adherits. A més, la campanya inclourà accions informatives per recordar la importància de seguir l'eclipsi amb protecció homologada i evitar riscos per a la vista. El Festival Parca activa una campanya de micromecenatge per a tornar a Ulldecona. Després de l'èxit de la primera edició, el festival torna apostant per la participació ciutadana i l'arrelament al territori, combinant propostes artístiques amb espais de pensament i diàleg al voltant de la mort, el dol i la memòria. Per fer possible esta nova edició, els dies 30 i 31 d'octubre, l'organització ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami amb l'objectiu d'implicar la comunitat i reforçar el caràcter col·lectiu del projecte. A més, les persones que hi participen com a mecenes podran accedir a diverses recompenses, com materials del festival, experiències culturals i activitats vinculades a la programació. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel plenament assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
2: Imagina Radio.
4: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, defensa que s'ha portat a Fiscalia els contractes de l'Espai Moreira per responsabilitat. L'espai de l'antiga Samo va ser inaugurat per l'anterior govern municipal de Junts com a Espai Joan Moreira i l'actual consistori ha detectat que es van adjudicar les obres després d'obrir l'equipament. Segons ha dit l'alcaldessa, quan van ser coneixedors de la situació, van fer el que tocava per responsabilitat també amb la ciutadania perquè s'està parlant de recursos públics. Amb això, Lleixà nega un ús partidista d'aquesta denúncia que es va presentar el passat mes de novembre. Des de llavors, el consistori ha col·laborat amb el Ministeri Fiscal en l'aportació d'informació i expedients. Nomen repartirà ulleres homologades per seguir l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Coincidint amb aquesta cita astronòmica, l'empresa amb seu a Deltebre distribuirà ulleres homologades per garantir una observació segura per a tota la ciutadania i visitants. Les ulleres es podran trobar en punts turístics amb més afluència i també a través d'una promoció en supermercats adherits. A més, la campanya inclourà accions informatives per recordar la importància de seguir l'eclipsi amb protecció homologada i evitar riscos per a la vista. El Festival Parca activa una campanya de micromecenatge per a tornar a Ulldecona. Després de l'èxit de la primera edició, el festival torna apostant per la participació ciutadana i l'arrelament al territori, combinant propostes artístiques amb espais de pensament i diàleg al voltant de la mort, el dol i la memòria. Per fer possible esta nova edició, els dies 30 i 31 d'octubre, l'organització ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami amb l'objectiu d'implicar la comunitat i reforçar el caràcter col·lectiu del projecte. A més, les persones que hi participen com a mecenes podran accedir a diverses recompenses, com materials del festival, experiències culturals i activitats vinculades a la programació. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel plenament assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

Gina Radio. Let's get it started in here.

0: σου. Davui y Dai. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Gasó. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Σου, Δαΐ ή Δαβούι. Imagina Radio.
1: La Villa Música.
0: Presenta.